defenses. Es moment per l'esforzo, per les esperances. Li dones voltes estirada entre les ombres. De cara al sostre, esperant que arribi el monstre. O tu, el narrador, qui surà al final del conte. Les teues proeses no cridan llibres d'història. Ni ho esperes, ni t'importa. Vos la vida i no la glòria. Sublevar-te contra el neguit que t'empresona. Passa per la resistència, ser una més de la revolta.